Tu no pots tornar endarrere perquè la vida ja t'envé com un odol que mai acaba.

platges de sorra blanca i camps de tarongers. Si algú m'assegurés que allà dalt no hi ha urgències,